0: cuna. Hagi punja i manejat a canguichi.
1: I ahir dius mandes que t'apostatis pa mari. Una punja s'hauari cucunaca.